Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música.

0: Escoltes les cançons per somiar. Música nit.
1: Un, dos, tres, quatre.

Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Música nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar, per somiar, per somiar, per somiar, per somiar.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula.

0: El Centre de Formació d'Adults de Lloret de Mar obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 i trobaràs una àmplia oferta formativa. Graduat en Educació Secundària GES. Preparació per a la prova d'accés a grau superior. Informàtica, Llengua Catalana, Anglès, Castellà per a estrangers i Alfabetització. Pren nota. La preinscripció acaba el dilluns 29 de juny. Per a més informació, consulta la pàgina web del centre o adreça't a la tercera planta de la Casa de la Cultura en horari d'atenció al públic.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Nova Ràdio Lloret 90.2 FM.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: El Centre de Formació d'Adults de Lloret de Mar obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 i trobaràs una àmplia oferta formativa. Graduat en Educació Secundària GES, preparació per a la prova d'accés a grau superior, informàtica, llengua catalana, anglès, castellà per a estrangers i alfabetització. Pren nota. La preinscripció acaba el dilluns 29 de juny. Per a més informació, consulta la pàgina web del centre o adreça't a la tercera planta de la Casa de la Cultura en horari d'atenció al públic.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí. L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés de selecció d'urgència mitjançant concurs de mèrits per crear una borsa de treball de diversos llocs laborals de caràcter tècnic dins l'àrea de territori i sostenibilitat. Els llocs de treball corresponen a les especialitats següents: enginyeria superior i enginyeria tècnica en qualsevol de les seves especialitats, geografia, ambientologia, arquitectura, arquitectura tècnica i delineació. Les instàncies es poden presentar fins al dilluns 6 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

El Centre de Formació d'Adults de Lloret de Mar obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 i trobaràs una àmplia oferta formativa. Graduat en Educació Secundària GES. Preparació per a la prova d'accés a grau superior. Informàtica, Llengua Catalana, Anglès, Castellà per a estrangers i Alfabetització. Pren nota. La preinscripció acaba el dilluns 29 de juny. Per a més informació, consulta la pàgina web del centre o adreça't a la tercera planta de la Casa de la Cultura en horari d'atenció al públic.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí. Notícies.
2: Bon dia. Us parla Mar Vilamajor. Arriba la quarta edició de la Calatronada. Aquest dissabte se celebra la quarta edició de la Calatronada, un espectacle de percussió que reunirà diverses colles d'arreu del territori. La convocatòria és a 6:45 de la tarda al carrer de Sant Pere. Des d'allà s'iniciarà un cercavila que arribarà fins a la plaça de la Vila, on cap a les 8 del vespre tindran lloc diverses actuacions. Enguany hi participaran quatre colles convidades, la colla de percussió de Saforcanera de Blanes, Diables Foix de Palafolls, Catoqui i Tamara d'Arenys de Munt i la banda del Rec de Salt. Totes elles actuaran juntament amb la colla anfitriona, els Calatrons. Guillem Minguella, president dels Calatrons, explica que un cop finalitzada la cercavila i arribats a la plaça de la Vila, cap a les 8 del vespre, les 5 formacions participants oferiran una actuació.
3: Sí, realment el que fem és un últim lluïment individual de cada colla, no? Les 5 que hi som a la trobada, doncs una rere l'altra fa una actuació estrella en estàtic a la plaça de la Vila, en un lloc doncs, emblemàtic a davant del mar, i el que fem és doncs, donar aquest espai al centre de la plaça perquè cadascú presenti la seva millor actuació i per acabar del tot i donar un tancament a l'acte doncs, fer un ritme conjunt de tots els instruments de totes les 5 colles, fer aquest últim tema.
2: Per a Minguella, el que fa especial aquesta proposta és que es tracta d'una celebració única a Lloret.
3: El que ho fa especial, doncs, en definitiva, és que no tenim res semblant per aquí al voltant. A banda del correfoc, poder, que també hi ha percussió i d'altres actes que es poden fer al poble on hi toquem nosaltres, però una trobada amb 5 colles que puguin veure la gent, pugui venir de públic i veure l'exhibició de totes, doncs no es veu per aquí sovint i creiem que ho volem potenciar i que és molt, molt i molt bonic de veure en el nostre poble.
4: I imagino que en una disciplina com aquesta de les colles de percussió hi ha molt bon ambient, no?, entre colles de diferents pobles.
2: En el món de la percussió hi ha molt bona sintonia entre les colles. Minguella explica que s'ajuden mútuament i es donen suport i assegura que els fa molta il·lusió poder reforçar amb aquesta jornada la germanor que ja existeix entre elles. La Calatronada, que s'ha consolidat com una de les cites destacades del calendari festiu local, és oberta a tothom i convida veïns i visitants a gaudir d'un vespre ple de ritme al centre de Lloret.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: preu esclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibert.
1: Us espero aquí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí. Notícies.
3: Bon dia. Us parla Mar Vilamajor. Debut de la Terremoto del Corcón a Lloret de Mar. La Terremoto del Corcón serà cap de cartell del Pride Costa Brava 2026, una celebració que reivindica la llibertat, el respecte i també la diversitat. Serà aquest dissabte 27 a 2:15 de la nit aquí a la plaça Germinal Ros del Teatre de Lloret de Mar, on també actuaran altres artistes i grups com Fades, Sustos i Rocío Saiz. Una Terremoto del Corcón amb la que hem pogut parlar i que, com sempre, ha estat molt clara i reivindicativa amb els drets humans i també del col·lectiu LGTBIQ+. Centra en la importància a estimar lliurement.
4: Estamos viviendo verdaderas locuras, estamos viviendo situaciones que nos lo hubieran contado en el año 2005 y no nos lo habríamos creído, ¿sabes? No podría imaginarnos que el país esté sometido ahora por partidos políticos de ultraderecha y que están cortando las libertades de muchísimas personas. Yo invitaría a todas esas personas que se lo piensen un par de veces y que parece que la única manera que lo entiendan es que les toque muy de cerca. Muchas de esas personas tendrán hijos, hijas, hijes y si ellos le cortarían la libertad a un hijo suyo, a una hermana suya o a una madre suya, que se lo plantearan también, que es muy fácil pensar en los otros como si no les afectara. Y es que todos somos lo mismo, si es que no, aquí no hay diferencia. Lo que pasa es que es verdad que tenemos que estar más unidos que nunca, gritar más fuerte que nunca, ondear las banderas con mayor fuerza, porque están viviendo tiempos convulsos y hay que estar ahí a tope, ni un pasito para atrás, por supuesto.
3: Coneguda per parodiar cançons, l'artista madrilenya, que també s'ha deixat veure en programes de televisió com Masterchef Celebrity o Tu cara me suena, oferirà un espectacle del qual podrà gaudir tothom, no només persones que formen part del col·lectiu.
4: O sea, que hay mucha gente que se confunde y se cree que esto es una manera de formar guetos y para nada, todo lo contrario, simplemente es decirle a toda esa gente que no forma parte del colectivo o que no se identifica con el colectivo que estamos aquí y que están, por supuesto, invitadísimos todos, todas, todes, todis, de todas las edades, niños, señoras de 150 años, si tenéis alguna por Lloret de Mar, o sea que todo el mundo es bienvenido, aquí estamos celebrando la libertad. Y será muy bonito el día que no tengamos que ondear esas banderas porque seremos todos uno y nadie se preocupará quién se mete en la cama de otro. Ese será el momento ideal. Vamos a por él.
3: Recordem, doncs, que els concerts de dissabte 27 del Pride Costa Brava començaran a 2:15 amb l'actuació debut de la Terremoto del Corcón aquí a Lloret de Mar. Una actuació que segur que no deixa indiferent a ningú.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
0: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés de selecció d'urgència mitjançant concurs de mèrits per crear una borsa de treball de diversos llocs laborals de caràcter tècnic dins l'àrea de territori i sostenibilitat. Els llocs de treball corresponen a les especialitats següents: enginyeria superior i enginyeria tècnica en qualsevol de les seves especialitats, geografia, ambientologia, arquitectura, arquitectura tècnica i delineació. Les instàncies es poden presentar fins al dilluns 6 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Tu poses el ritme.
3: Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

passió per la música, per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou, és la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia. Notícies.
1: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Aquest dissabte s'inicia la temporada de sardanes d'estiu a Lloret. Es faran ballades de sardanes cada dissabte a les 10 de la nit a la plaça de la Vila. A més, prèviament, dos quarts d'hora abans i durant tres setmanes, hi haurà a dos quarts de 10 de la nit un taller per la gent que vulgui aprendre a ballar-ne. Una prova que es vol fer lligada amb aquest centenari. Ens ho explica Jordi Roques, col·laborador del Departament de Cultura i realitzador del programa de sardanes d'aquesta emissora.
2: Sí, s'ha volgut fer aquesta prova durant tres setmanes. Hi haurà dos quarts de deu un taller que faran les barres Joaquim Riera de Blanes, per tant, garantia de qualitat assegurada per la gent que en vulguin aprendre, i continuaran durant tota l'audició acompanyant els que en vulguin aprendre. Serà una prova que es vol fer lligada amb aquest centenari.
1: A més, a Lloret, segons Roques, tenim un aparador que pocs pobles tenen.
2: Home, tenim a Lloret, no ens ho sembla, perquè de vegades no valorem prou ni nosaltres ni el món de la sardana. Però tenim un aparador que pocs pobles la tenen, que és la quantitat de gent que ve a veure la gent com ballen i escoltar la cobla, estrangers de tot el món, que han passat durant tots aquests anys per la plaça de la Vila. Això és incomptable, perquè cada audició, cada dissabte, allà s'hi ajunten un centenar de persones que s'estan, si no tot el rato, una estona, veient com es desenvolupa la ballada. Per tant, i moltes vegades pregunten, i això què és? I aquest instrument què és? I aquest ball com funciona? Vull dir que tot això s'ha fet una bona difusió.
1: A més, diu Roques, durant un temps també van estar fent difusió sobre les sardanes mitjançant fulletons redactats en diferents llengües, per tal que aquesta dansa tradicional catalana arribés encara a més gent. Recordem, doncs, que a partir d'aquest dissabte s'inicia la temporada número 100 de les audicions i ballades de sardana a la plaça de la Vila, on enguany podreu també aprendre a ballar-les amb aquest taller nou.
0: Més info a novaradiolloret.cat. Si es pot del moment. Escoltes la fórmula musical

0: bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: noche.
1: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: es una invitación gratuita para una sesión disco. Una sesión disco mezclada a través del ritmo musical de un club muy selecto. Club Privé. Es la sesión disco de los sábados noche. Los sábados de 11 a 12 de la noche, escucha Club Privé. Club Privé. Con DJ Robert Moreno. Recupera la sesión de la semana en novaradioyuret.org. Club Privé. Nova Radio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. El barri dels Pescadors de Lloret celebra aquest diumenge a 10:45, com cada 28 de juny, la revetlla de Sant Pere, patró dels pescadors. Cantada d'havaneres, ron cremat i un tros de coca per tothom qui hi vagi. Marc Carrillo, secretari de l'Associació de Veïns dels Pescadors, explica que l'associació continua apostant per mantenir la tradició de la revetlla. De fet, en aquesta edició comptaran amb el grup Serra de Marina, que ja ha estat actuant en els darrers anys al barri. Una revetlla que enguany cau en diumenge a la nit. Des de l'organització són conscients que dilluns és un dia laborable. Tot i això, animen a tothom a venir-hi.
3: Correcte, sí. Esperem que aquest any, el fet que sigui diumenge, tot i que sabem que el dilluns és un dia feiner, independentment d'això, animem tota la gent de Lloret i del voltant que vulgui venir a disfrutar d'aquesta nit diferent, que esperem que faci una bona temperatura i que disfrutin sobretot i que donin caliu al barri, que també ho necessitem.
2: El president de l'associació explica que estan molt satisfets amb la gran quantitat de patrocinadors que han volgut contribuir en aquesta 43a edició.
3: I a més aquest any enguany els patrocinadors hem trobat molts locals de Lloret i establiments que volien participar, ajudar al barri, i la veritat que estem molt satisfets i molt contents de que inclús la gent de Lloret s'impliqui també en aquestes festes, que nosaltres som un barri petit, no som un barri dels grans, tot just hi ha 44 cases, 44 veïns, però la gent s'ha volcat, la gent ens està ajudant molt, tot aquest com deia anteriorment, aquests establiments i locals i empreses de Lloret no ens han dit que no en cap moment quan els hem contactat pel tema de voler patrocinar la festa, i de veritat que estem molt, molt satisfets i molt, molt orgullosos de la gent que hi ha aquí al poble.
2: A més, una de les novetats d'aquesta edició és el canvi de relleu generacional que hi ha hagut dins de l'organització de la festa, un fet que atribueixen a que la Junta cal tenir empenta i força per intentar canviar i millorar aspectes del barri. Recordem, doncs, que aquest diumenge a 10:45 hi haurà cantada d'havaneres al barri dels Pescadors de Lloret i cremat i coca per tothom qui en vulgui.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Ritme, ritme, la teu. Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

El Centre de Formació d'Adults de Lloret de Mar obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 i trobaràs una àmplia oferta formativa. Graduat en Educació Secundària GES, preparació per a la prova d'accés a grau superior, informàtica, llengua catalana, anglès, castellà per a estrangers i alfabetització. Pren nota. La preinscripció acaba el dilluns 29 de juny. Per a més informació, consulta la pàgina web del centre o adreça't a la tercera planta de la Casa de la Cultura en horari d'atenció al públic.

0: l'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
0: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

soia. Baixa lenta, trec la roba, em dóna el tur, no ets parienta. Pot casar, va, i això és truc. Votem a punta de pistola. T'he estudiat el cos com si fossis a escola i m'aproven segur.

0: Avui tens moltes formes de trobar les cançons que vols escoltar. Aquelles melodies que en pocs segons t'atrapen. Potser un xiulet repetit es pot convertir en el nou èxit del moment. Doncs els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, tenim tot allò que sabem que serà èxit. I si vols, també podràs xiular. Ràdio Vox, els èxits que vindran.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Recupera la sesión de la semana en novaradiolloret.org. Club Privé. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda. Notícies.
1: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Arriba la quarta edició de la Calatronada. Aquest dissabte se celebra la quarta edició de la Calatronada, un espectacle de percussió que reunirà diverses colles d'arreu del territori. La convocatòria és a 6:45 de la tarda al carrer de Sant Pere. Des d'allà s'iniciarà un cercavila que arribarà fins a la plaça de la Vila, on cap a les 8 del vespre tindran lloc diverses actuacions. Enguany hi participaran quatre colles convidades, la colla de percussió de Saforcanera de Blanes, Diables Foix de Palafolls, Catoqui i Tamara d'Arenys de Munt i la banda del Rec de Salt. Totes elles actuaran juntament amb la colla anfitriona, els Calatrons. Guillem Minguella, president dels Calatrons, explica que un cop finalitzada la cercavila i arribats a la plaça de la Vila, cap a les 8 del vespre, les 5 formacions participants oferiran una actuació.
2: Sí, realment el que fem és un últim lluïment individual de cada colla, no? Les 5 que hi som a la trobada, doncs una rere l'altra fa una actuació estrella en estàtic a la plaça de la Vila, en un lloc doncs emblemàtic a davant del mar, i el que fem és doncs donar aquest espai al centre de la plaça perquè cadascú presenti la seva millor actuació i per acabar del tot i donar un tancament a l'acte, doncs fer un ritme conjunt de tots els instruments de totes les 5 colles, fer aquest últim tema.
1: Per a Minguella, el que fa especial aquesta proposta és que es tracta d'una celebració única a Lloret.
2: El que ho fa especial, doncs, en definitiva, és que no tenim res semblant per aquí al voltant. A banda del correfoc, poder, que també hi ha percussió i d'altres actes que es poden fer al poble on hi toquem nosaltres, però una trobada amb 5 colles que puguin veure la gent, pugui venir de públic i veure l'exhibició de totes, doncs no es veu per aquí sovint i creiem que ho volem potenciar i que és molt, molt i molt bonic de veure en el nostre poble.
3: I imagino que en una disciplina com aquesta de les colles de percussió hi ha molt bon ambient, no?, entre colles de diferents pobles.
1: En el món de la percussió hi ha molt bona sintonia entre les colles. Minguella explica que s'ajuden mútuament i es donen suport i assegura que els fa molta il·lusió poder reforçar amb aquesta jornada la germanor que ja existeix entre elles. La Calatronada, que s'ha consolidat com una de les cites destacades del calendari festiu local, és oberta a tothom i convida veïns i visitants a gaudir d'un vespre ple de ritme al centre de Lloret.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés de selecció d'urgència mitjançant concurs de mèrits per crear una borsa de treball de diversos llocs laborals de caràcter tècnic dins l'àrea de territori i sostenibilitat. Els llocs de treball corresponen a les especialitats següents: enginyeria superior i enginyeria tècnica en qualsevol de les seves especialitats, geografia, ambientologia, arquitectura, arquitectura tècnica i delineació. Les instàncies es poden presentar fins al dilluns 6 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.
3: Seguim el teu ritme.

0: cap de setmana és millor
1: amb nova Ràdio Lloret.
2: Fa molt bona pinta, Pol. Carai.
3: Fem el burro xula, tu em fas morro xula, ajuda't, tu et fas muta. Tu em fas caure xula, tu em fas veure xula, ajuda't, tu et fas muta. Passeja.

El Centre de Formació d'Adults de Lloret de Mar obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 i trobaràs una àmplia oferta formativa. Graduat en Educació Secundària GES, preparació per a la prova d'accés a grau superior, informàtica, llengua catalana, anglès, castellà per a estrangers i alfabetització. Pren nota. La preinscripció acaba el dilluns 29 de juny. Per a més informació, consulta la pàgina web del centre o adreça't a la tercera planta de la Casa de la Cultura en horari d'atenció al públic.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: l'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. La Casa del Mar de Fenals és un any més l'únic centre ambiental de la Costa Brava que ha rebut el distintiu de Centre Blau. És l'únic atorgat en tot el litoral gironí i reconeix la seva tasca d'educació ambiental i divulgació dels ecosistemes marins. El distintiu l'atorga la Foundation for Environmental Education, que a l'estat espanyol funciona en col·laboració amb l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor. El reconeixement s'adreça a aules de mar o de natura situades en municipis que tenen bandera blava, com és el cas de Lloret, i que duen a terme activitats de caire ambiental relacionades amb ecosistemes litorals i desenvolupament sostenible. Un dels representants de Xatrac, que és l'entitat que gestiona la Casa del Mar, és Jaume Pujades, que assegura que estan molt satisfets que la bandera unegi un any més a l'equipament.
5: Ens fa molta il·lusió. Crec que posa en valor tota aquesta tasca pedagògica i divulgativa que portem fent ja fa molts i molts anys i que d'alguna manera es veu recompensada amb aquesta distinció. No? Nosaltres sempre ens importa molt que la gent conegui l'entorn en què es mou i posar en valor doncs, aquest entorn de Costa Brava, de Mar Mediterrani. I el distintiu doncs, crec que avala una mica la tasca que ja portem més de 15 anys fent. Sí, que bueno, molt satisfets.
4: Al llarg de l'any, Xatrac du a terme activitats molt variades, tant adreçades a escoles i instituts com per un públic familiar o bé per formar els més petits i joves en temps de lleure.
0: La previsió meteorològica.
4: Com fem cada dia a aquesta hora, donem pas a la crònica meteorològica que ens ofereix en Xavi Segura, que ens segueix parlant de molta calor. Xavi, bon dia.
6: Bon dia. El temps patirà pocs canvis tant avui com els pròxims dies, per tant continuarà ambient càlid, xafogós, pesat, de ple estiu, de plena canícula, amb valors superiors als que tocaria en aquests últims dies del mes de juny. Sí que han baixat una mica les temperatures cap a l'interior del país i es dona per acabada l'onada de calor, però aquestes temperatures que es mantindran molt altes i per tant paciència perquè aquesta calor encara va per llarg la resta de la setmana i també l'inici de la setmana que ve aquí a la costa. Això sí, sembla que, segons indiquen els mapes, a partir de mitjans de setmana podríem baixar amb més ganes els termòmetres i per tant l'ambient seria més respirable, més normalitzat per les dates coincidint amb l'arribada del mes de juliol. En tot cas, queden dies, tot plegat s'ha d'anar confirmant. Fins llavors, calor, xafogó, nits entre suaus i alguna de càlida, més càlida, evidentment, en altres zones de la costa, i calma i sol, en general. Tan sols poden aparèixer alguna boira, alguna boirina, un núvol baix matinal, sobretot arran de mar, màxima superant els 30 graus, i sense pluja a la vista, almenys fins a mitjans de la setmana que ve. Només alguns ruixats a la zona del Pirineu i a partir de finals del cap de setmana.
4: Moltes gràcies, Xavi, per tota aquesta informació. Hem d'afegir que ara mateix la temperatura a Lloret puja als 31 graus.
0: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Camilo.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educadora educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
3: Nova Ràdio Lloret.
4: Seguim el teu ritme.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: El ritme és la proporció de temps entre diversos moviments, sons, fenòmens o actes repetits. Una successió de sons, síl·labes o batecs, d'alternar forts i febles, llargs i breus, especialment que es produeix en una frase musical, en un vers, en un batement. Ritme és el que trobaràs a Nova Ràdio Lloret els dissabtes al vespre. Ràdio Vox, el ritme del cap de setmana.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. El barri dels Pescadors de Lloret celebra aquest diumenge a 11:15, com cada 28 de juny, la revetlla de Sant Pere, patró dels pescadors. Cantada d'havaneres, ron cremat i un tros de coca per tothom qui hi vagi. Marc Carrillo, secretari de l'Associació de Veïns dels Pescadors, explica que l'associació continua apostant per mantenir la tradició de la revetlla. De fet, en aquesta edició comptaran amb el grup Serra de Marina, que ja ha estat actuant en els darrers anys al barri. Una revetlla que enguany cau en diumenge a la nit. Des de l'organització són conscients que dilluns és un dia laborable. Tot i això, animen a tothom a venir-hi.
3: Correcte, sí. Esperem que aquest any, el fet que sigui diumenge, tot i que sabem que el dilluns és un dia feiner, independentment d'això, animem tota la gent de Lloret i del voltant que vulgui venir a disfrutar d'aquesta nit diferent, que esperem que faci una bona temperatura i que disfrutin sobretot i que donin caliu al barri, que també ho necessitem.
2: El president de l'associació explica que estan molt satisfets amb la gran quantitat de patrocinadors que han volgut contribuir en aquesta 43a edició.
3: I a més aquest any enguany els patrocinadors hem trobat molts locals de Lloret i establiments que volien participar, ajudar al barri, i la veritat que estem molt satisfets i molt contents de que inclús la gent de Lloret s'impliqui també amb aquestes festes, que nosaltres som un barri petit, no som un barri dels grans, tot just hi ha 44 cases, 44 veïns, però la gent s'ha volcat, la gent ens està ajudant molt, tot aquesta, com deia anteriorment, aquests establiments i locals i empreses de Lloret no ens han dit que no en cap moment quan els hem contactat pel tema de voler patrocinar la festa, i la veritat que estem molt, molt satisfets i molt, molt orgullosos de la gent que hi ha aquí al poble.
2: A més, una de les novetats d'aquesta edició és el canvi de relleu generacional que hi ha hagut dins de l'organització de la festa, un fet que atribueixen a que la Junta cal tenir empenta i força per intentar canviar i millorar aspectes del barri. Recordem, doncs, que aquest diumenge a 11:15 hi haurà cantada de veneres al barri dels Pescadors de Lloret i cremat i coca per tothom qui en vulgui.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment.
8: Escoltes la fórmula musical...

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Esta es una invitación gratuita para una sesión disco. Una sesión disco mezclada a través del ritmo musical de un club muy selecto. Club Privé. Es la sesión disco de los sábados noche. Los sábados de 11 a 12 de la noche, escucha Club Privé. Club Privé. Con DJ Robert Moreno. Recupera la sesión de la semana en novaradioloret.org. Club Privé. Nova Radio Lloret. Són les 7 de la tarda. Notícies.
1: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Aquest dissabte s'inicia la temporada de sardanes d'estiu a Lloret. Es faran ballades de sardanes cada dissabte a les 10 de la nit a la plaça de la Vila. A més, prèviament, dos quarts d'hora abans i durant tres setmanes, hi haurà a dos quarts de 10 de la nit un taller per la gent que vulgui aprendre a ballar-ne. Una prova que es vol fer lligada amb aquest centenari. Ens ho explica Jordi Roques, col·laborador del Departament de Cultura i realitzador del programa de sardanes d'aquesta emissora.
2: Sí, s'ha volgut fer aquesta prova durant tres setmanes. Hi haurà dos quarts de deu un taller que faran les bars Joaquim Riera de Blanes, per tant, garantia de qualitat assegurada per la gent que en vulguin aprendre, i continuaran durant tota l'audició acompanyant els que en vulguin aprendre. Serà una prova que es vol fer lligada amb aquest centenari.
1: A més, a Lloret, segons Roques, tenim un aparador que pocs pobles tenen.
2: Home, tenim a Lloret, no ens ho sembla, perquè de vegades no valorem prou ni nosaltres ni el món de la sardana, però tenim un aparador que pocs pobles la tenen, que és la quantitat de gent que ve a veure la gent com ballen i escoltar la cobla, estrangers de tot el món, que han passat durant tots aquests anys per la plaça de la Vila. Això és incomptable, perquè cada audició, cada dissabte, allà s'hi ajunten un centenar de persones que s'estan, si no tot el rato, una estona, veient com es desenvolupa la ballada. Per tant, i moltes vegades pregunten, això què és? I aquest instrument què és? I aquest ball com funciona? Vull dir que tot això s'ha fet una bona difusió.
1: A més, diu Roques, durant un temps també van estar fent difusió sobre les sardanes mitjançant fulletons redactats en diferents llengües, per tal que aquesta dansa tradicional catalana arribés encara a més gent. Recordem, doncs, que a partir d'aquest dissabte s'inicia la temporada número 100 de les audicions i ballades de sardana a la plaça de la Vila, on enguany podreu també aprendre a ballar-les amb aquest taller nou.
0: Més info a novaradioloret.cat.
3: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
4: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
3: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: l'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.
2: Nova Ràdio Lloret.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar en bici i sortir en barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: L'hora de les notes.
3: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes. Feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
2: L'hora de les notes. Per orelles gourmet.
3: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix. I a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
2: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
3: Us espero aquí.

Li diuen Low Rider Soul, un estil modern inspirat en les bandes old school dels 50 i 60, en el que en aquella època es deia Chicano Soul. Ara des de Los Angeles, Califòrnia, la banda que lidera Joey Quiñones, que és cantant, compositor i productor. És com si haguéssim començat el programa d'avui posant un vinil que ens transporta a altres moments també de la ràdio. No sé si tu te recordes quan tothom a totes les cases hi havia un bon reproductor de vinil, un amplificador i un bon equip de so amb qualitat per gaudir de tots els detalls. Ara anem la majoria de vegades amb auriculars o escoltem la música des del cotxe. Noves maneres que aporten la tecnologia i que, en bona part, gràcies que sigui així, perquè podem arribar fins a on estàs tu. En aquest cas, et saludo si estàs connectat des de Formentera, la Costa Brava i l'Empordà, la Selva i el Maresme o el Garraf Penedès. Soc Carles Gilibets i així comencem un nou episodi musical de l'Hora de les Notes amb The Sincers i Let's Fall in Love Again. I aquesta és la de Baby Rose, una veu profunda i potent, i molt aviat treu un nou àlbum, serà el dia 10 de juliol. Yearn Lalims és com es diu, i aquest és un avançament que hem triat per a tu. Let Me Go, benvinguts a l'Hora de les Notes.

0: l'hora de les notes.
1: No és un estil habitual a l'hora de les notes, però això no vol dir que no apreciem la qualitat d'aquesta melodia que et sona ara mateix amb Yedri, directament des de República Dominicana, i amb aquest, Mala Mia.

0: L'Hora de les Notes, amb Carles Gilibets.
1: Generation amb un 8 en comptes d'una T és el projecte francès creat pel productor musical Sorkin i el famós director de cinema Roman Backgrafs. Acaben de llançar aquest Love and Tears que sona totalment a banda sonora de pel·lícula amb la veu de Yannis Filippakis.

0: veritat és que aquesta hora la volem amenitzar amb una mica de tot i que sigui bo. Ara, una d'aquelles que no ens deixen indiferent. Ja s'ha tornat una habitual a l'hora de les notes aquesta DJ i productora anomenada Mònica XIZ, In the Cinematic Blue Love You Forever. Bona cadència musical la que ens arriba des de la nostra selecció especial.
1: L'hora de les notes.

No ve sol en aquesta ocasió. Ell és un dels grans representants del nou soul més aclamat. Es diu Omar, que ve de la mà d'Eric Robertson i Raheem Devang, amb aquesta cançó anomenada Lovely Dovey.

0: Això té pocs dies de vida i pertany als britànics Blossoms, des de Stockport, amb aquest brutal tema que ens agrada moltíssim i que es diu Meet Me in Love. Segur que aquest estiu l'escoltaràs moltíssim.
1: Good evening. Tonight's program concerns one's imagination. There are occasions, rare but entirely possible, when music alters a person completely. What begins as a private moment may quickly become something rather more extravagant. Have you fastened your seatbelts? Then let's begin.

0: Philip Hollett, aquesta última que acabes d'escoltar a l'hora de les notes, per donar pas a la cantant, actriu, directora i escriptora Hayley Iyoko. Tot un referent en molts aspectes, que acaba d'estrenar aquest Die For You amb Yon Miko.
1: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.

Nascuda a Nova Orleans, el Casona és una de les peces d'aquesta cantant i compositora de rhythm and blues, una de les artistes més vanguardistes de la seva generació, amb Baby Can We, i acompanyada també de la veu de Duran Bernard. I seguim amb una altra joia d'aquestes últimes setmanes i que hem reservat per a tu a l'hora de les notes. El tema d'Àlex Amén i el seu Change, per a pujar el volum i apreciar la seva veu.

nostre convidat dels últims minuts arriba des de Brooklyn, des de l'escena independent actual de grups artístics que practiquen Future Soul. Com veus, ja hi ha nomenclatures per a tot. Couchup és el títol per si ho busques. És clar que el que hauries de buscar i posar en un lloc destacat és el nou i esperat tema de Chaka Khan, la diva del funk que ha tornat amb un tema increïble al costat de Snoop Doggy. Aquí tens Boogies in My Soul. Chaka Khan.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ens acostem ja als últims minuts de l'hora de les notes amb altres de les seleccionades importants de la setmana. Aquest Ordinary Feels Borrowed, creat per el productor Drift House, que ens ha transformat aquest tema en una fabulosa atmosfera de Deep House.

0: l'hora de les notes.
1: Just aquests dies està fent els seus concerts de la nova gira al Wembley Stadium el britànic ex One Direction Harry Styles amb aquest nou àlbum 100% ballable, on tens temes amb llum pròpia i rítmica com aquest Ready Steady Go.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. Això és nou.
1: Más mello en Kelsey Valerie, Another Drink.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A nova Ràdio Lloret.
1: Adela, Red Buttons.

Posició número 6 a la llista oficial britànica és per Ariana Grande amb aquest gran èxit Hate That I Made You Love Me.

0: és la música i la veu de Taylor Swift, que li posa veu a la banda sonora de Toy Story, cinquena part, amb aquest I knew you.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Estem parlant de Olivia O'Brien, I always say I'm living.

0: Ellie Goulding, amb aquest nou single de Black Prada Dress.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
0: Torna a la màxima actualitat a Charlie Rice Jepsen, On Wires.

0: novetat, el nou de single de Gracie Abrams, Look at My Life.
1: Els dissabtes de 9 a 11 de la nit, posa't al dia de les novetats musicals amb Radio Vox, l'espai que presenta l'Albert Batlle. Radio Vox, dues hores de l'actualitat musical internacional.
0: Lily Allen and Jake, Back for Me.
2: A lot going on right now. So, how you feeling?

0: Exclusiu, una de les novetats d'aquesta setmana. Icona Pop amb aquest nou single Yellow Top.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. A Nova Radio Lloret.
0: Alexander Stewart, Temporally.

la música i la gran veu de Natalie Imbruglia en aquest 2026 amb un nou àlbum anomenat Algorithmic. Escoltem el primer single Upside Down.

0: Lizzo, Don't Make Me Love You.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
0: Chris James Jr.

0: setmana a Ràdio Vox. Això és nou.
1: Com sempre, un plaer, Albert Batllà, amb tota l'actualitat musical a 4 minuts. Per punt i final de les 23 hores, deixo amb Lola Young, From Down Here. La propera setmana, més actualitat.

A 12 de la noche, escucha Club Privé, de Privé Magic, con DJ Robert Moreno. Nova Radio Lloret, és mitjanit.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

seguint de prop amor al vent. Et vull veure fent cançó.